Ràdio Cardedeu 90.7

0: Ras Vuit. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un xoc entre quatre turismes a la ronda del de Barcelona, alçada Sarrià-Sant Gervasi, ha causat 13 ferits, cap greu aquest diumenge a la tarda. Un ferit menys greu ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge, un altre menys greu al materno filial de la Vall d'Hebron i 11 lleus han estat traslladats a diversos centres sanitaris. S'han activat 5 ambulàncies del SEM i també hi ha hagut un xoc entre dos vehicles amb un cadet reixac, amb dos ferits han estat menys greu que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també hi ha hagut una topada entre un camió i un turisme a la P7 a Subirats que talla un carril en sentit Girona i causa 4 quilòmetres de retencions. I aquest diumenge un motorista ha mort en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha registrat aquest dematí i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 11:15. Per causes que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. Es tractava del veí de Castelló d'Empúries. L'altre conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres. I Izquierda Unida ha donat ple suport aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les properes eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb un Front Ampli que reuneixi totes les forces d'esquerres i la ciutat mobilitzada. En un comunicat, aquesta formació considera que el Front Ampli és una condició indesprensible per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals d'aquest 29 de novembre. La decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de l'executiva nacional del partit i fonts pròximes a ell expliquen que s'està ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació d'Inere Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i a canvi Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I també parlant d'Esquerra Republicana, Francesc Macabro serà el seu cap de llista al Senat. Aquest periodista i assagista Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés en aquesta legislatura i va ser el número 3 després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. I també en cultura, a prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, a la comarca del Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. I més enllà dels assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de la comunitat amb aquest municipi. I també en cultura, avui en la Diada de Santa Teresa, els nens del Vendrell han celebrat el seu centenari. Han fet una actuació excel·lent en 3 de 8, un 5 de 8 i un 7 de 8. També han participat els la Colla Jove Xiques de Tarragona i els Minyons de Terrassa. I fins aquí les notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
0: Déu
1: 90.7 FM.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Qualitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estem parlant de futbol i és moment de fer-ho de la segona federació femenina, perquè recordem que aquesta setmana no hi ha hagut ni Lliga F ni primera federació per compromisos internacionals. Però la segona federació femenina, déu-n'hi-do, les coses estan prou bé, perquè tenim quatre dels cinc equips catalans. De fet, els quatre que poden pujar, perquè el Barça C no ho pot fer, doncs els quatre que poden pujar són els quatre primers classificats. Aquests són els marcadors d'aquesta jornada número 6.
1: Atlètic Balears 2, Ona Sant Adrià 3, València B 3, Barça C 1, Espanyol B 0, 6, disculpeu, Múrcia Promaises 0, AM 0, Saragossa 1, Europa 3, Osca 1.
0: Doncs amb aquests resultats, Ona Sant Adrià consolida el lideratge, 15 punts, segon l'Espanyol B amb 13, tercer l'AM amb 11 i l'Europa quart amb 13. Per tant, els quatre equips catalans que poden pujar, dels 5 que hi ha en aquesta categoria, estan ubicats en les quatre primeres places. Recordem, pugen 5 directes de cada grup, perquè la temporada que ve hi ha reestructuració i hi haurà dos grups a primera federació. Per tant, força bé les coses. La mala notícia, una de les dues derrotes en aquest cas d'aquesta jornada, ahir l'AM va caure per primera vegada, de fet no havia encaixat ni un gol fins ahir, però ahir va caure 0-1 davant del Zaragoza, un dels equips que també estan cridats a estar a la zona alta. Samu Luna, tècnic de l'AM.
2: Hemos quedado muchas ocasiones, pero en área contraria hemos perdonado penalti, hemos perdonado varias jugadas y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al bate al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final era tener paciencia. Lo que pasa que, mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener. Pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo, ya dije que tenía margen de mejora. Hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0. Al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy, a trabajar para el siguiente.
0: I nova victòria a casa de l'Europa, que ho ha guanyat tot tant a Lliga com a Copa aquesta temporada, malgrat que els 3 primers punts doncs els va perdre als despatxos per alineació indeguda, però en qualsevol cas l'equip graciang ja s'ubica en la quarta plaça, per tant ja està en zona d'ascens directe. Ahir amb un molt bon joc, especialment a la primera meitat davant del Huesca, Nani Aces, entrenadora de l'Europa, que estava contenta per la fiabilitat que està demostrant el seu equip.
3: Ara em parles d'il·lusió, els he dit en acabar. Jo estic gaudint d'entrar a un equip que vol pilota, que vol ser protagonista, que no es conforma, que després del primer va buscar el segon, que després del segon va buscar el tercer, que no especula. És el que estem treballant, és un equip per fer-ho, ens hem d'apretar per no baixar ara, però jo crec que avui la primera part torna a ser de nota molt alta i la segona torna a ser d'un equip que vol competir. Bueno, jo crec que l'equip ha baixat una mica, és veritat que hem fet molts canvis i que jo crec que ha desordenat la línia defensiva a staff, però a part jo crec que ha estat un moment que hem decidit anar altes on havíem dit que no podia haver salts de línia defensiva. Per mi això et demostra la intensitat i el nivell que té la lliga, la categoria, perquè a la que desconnectes un moment, rival aprofita per fer-te mal. Avui era bona notícia, recuperaven Núria Benet, Alba Pérez ja en combo. Jo crec que al final l'objectiu ha de ser aquest, anar recuperant tot l'equip. Jo crec que pel proper ja tenim Aina, Naro en recuperació, Pubi en recuperació. Tant de bo arribar a Saragossa ja amb tot el plantel, tot i que estic segura que filial seguirà tenint aquesta participació tan important. Clara Vendrell avui 90 minuts i Arcos una altra vegada que surt i genera perill. Així que a continuar.
0: I a la primera federació masculina, grup segon, 7a jornada. De moment, una victòria i un empat per als equips catalans i el Sant Andreu, que també, en aquest cas, jugarà demà.
1: Europa 2, Algeciras 1. Joventut Torremolinos 2, Nàstic 2.
0: Doncs a l'Europa, que acaba de guanyar 2-1, com dèiem, a l'Algeciras, és un rival directe, és una victòria molt important, la segona seguida que en Dragó, i a més amb remuntada, s'havia avançat només començar el conjunt andalús amb una errada, nova errada de Nil Ruiz, el porter de l'Europa, però ha empatat Khalid al minut 15 de partit i només començar la segona meitat, als 30 segons de la segona meitat, qui si no, el capi Àlex Cano ha fet el 2-1. Després l'Europa ha renunciat completament a la pilota i ha patit a la part final, però al final ha acabat assegurant aquests 3 punts que el situen amb 7, per tant, atrapa l'Algeciras, que és l'equip que ara mateix marcaria la permanència, per tant, pas endavant de l'Europa per intentar salvar-se. El Nàstic, en canvi, s'apropa a només un punt de del descens, després d'aquest empat ahir davant del Torremolinos, en un partit en què es va avançar, estava guanyant 1-2, però al final el Torremolinos va acabar salvant un punt i per tant el Nàstic, que només en suma un dels últims 12, Eugeni Valderrama, i golejador, deia això després del partit a la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg. Bueno, avui el viatge de tornada serà dur, difícil, demà també encara ens farà mal, però bueno, el dilluns ja hem de treballar, hem de preparar ja el partit del cap de setmana, que tenim molta gana de jugar amb la nostra gent, que ens ajuda molt, i ja treure els 3 punts que necessitem.
0: I demà el Sant Andreu, que juga al camp de l'Hèrcules, un Sant Andreu que és 13 amb 8 punts, per tant també ara mateix a un punt del descens, davant d'un Hèrcules que aspira a coses grans. Sergi Serrano, el jugador quadribarrat, vol sorprendre els alacantins a casa seva.
5: Serà un partit molt bonic, tenim moltes ganes, serà molt complicat perquè és un rival gran que porta una molt bona dinàmica i crec que ens estan esperant amb ganes i serà un bon partit i que caldrà lluitar fins al final. Sí, aquesta setmana entrenarem més, sí que és veritat que el viatge és més llarg del que portem fent últimament i bueno, crec que hem de descansar bé, treballar bé el que queda de setmana perquè serà un partit intens i que costarà. Sí, està clar que és una categoria molt igualada, tots els equips tenen molt nivell i cada partit és un món. I crec que ens hem de quedar amb els últims minuts de joc. Crec que la segona part vam fer un gran futbol i hem de seguir amb aquesta dinàmica.
0: I a la segona federació masculina, grup segon, sisena jornada, aquests són els marcadors.
1: Olot 1, Terrassa 1, Girona B 1, Espanyol B 2, Tudelano 1, Reus Redis 3, Barça Atlètic 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Manresa 0, Osasuna B 0.
0: Doncs el partides de la jornada aquesta tarda a les 6 que hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. Empat a 1 entre Olot i Terrassa, un Olot que continua sumant, continua a la zona alta, 5è a la classificació amb 11 punts, i el Terrassa, doncs 8è amb 8, per tant, a 3 puntets només de la zona noble. Un empat que, com s'ha produït, quins són els detalls del partit? Olot Televisió, Francesc Fernández.
6: Unió Esportiva Olot i Terrassa Futbol Club han empatat el seu duel corresponent a la jornada 6 d'aquesta segona ref, grup 2, on de ben entrada doncs, el conjunt agarenc s'ha mostrat dominador del partit. De fet, ha estat l'equip que s'ha encarregat d'obrir la llauna, d'obrir el marcador amb un xut de penal d'Alberto Gutiérrez que ha enganyat a Pol Ballester, i no ha estat fins al final de la primera part que Rai Marchand, el migcampista del conjunt local, ha aconseguit posar l'empat a un gràcies a una pilota que ha quedat morta a dins de l'àrea petita defensada per Marcos Pérez. A la segona part, els dos equips volien els 3 punts, els dos equips han tingut arribades i xuts clars, però que no han aconseguit perforar les respectives porteries. D'aquesta manera, doncs, cap dels dos equips es poden endur els 3 punts d'aquí a l'estadi municipal d'Olot, però bé, han deixat sensacions positives i amb optimisme de cares a les pròximes jornades.
0: Doncs en aquesta transmissió televisiva, les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, després del partit escoltàvem el jugador de l'Olot, Martí Soler, i el porter del Terrassa, Marcos Pérez.
7: Bueno, ara el calent jo crec que és un punt, no et diria pop, però tampoc dolent. I sobretot perquè jo crec que aquí a casa, amb els resultats que estem traient a fora, només que aquí donem una miqueta més, hòstia, podrem optar coses boniques. Però bueno, pel que s'ha vist el partit jo crec que és un punt just. Bueno, jo crec que no és per un motiu en concret, jo crec que és més anecdòtic, perquè sí que els dos primers a casa jo crec que han fet molt bons partits, amb errors individuals que ens han penalitzat, I avui, bueno, ens venia pues, segurament un dels teòrics cop de ser líders de la categoria, un equip amb jugadors molts de categoria superior, i sabíem que avui era segurament un dels partits més difícils que tindrem aquí. Llavors, jo veig l'equip molt bé, molt enxufat, i arribarà la victòria pues, d'aquí dues setmanes, que tenim un dels grans també al Barça, però els farem suar segur.
8: Yo creo que el equipo se ha vaciado, lo ha dado todo. Creo que en líneas generales quizá hemos tenido ocasiones más claras que el Olot. Y bueno, nos vamos un poco tristes por no haber conseguido los tres puntos, porque creo que lo hemos tenido cerca, sobre todo en la segunda parte. Al final hemos tenido tres, cuatro ocasiones bastante claras, que Paul ha estado a un muy buen nivel. Y bueno, nos han quitado la victoria. Pero bueno, nada, un punto en campo el Olot es un gran rival. Y bueno, hemos sumado un punto y ahora hay que ir a casa, que llevamos muchos partidos sin jugar en casa, y hacerlo bueno.
0: A la taduel de la jornada català, també aquesta tarda, a victòria de l'Espanyol B, que està molt bé, 1-2 al camp del Girona B, l'Espanyol B quart amb 12 punts, per tant també en zona de playoff, el Girona B mitja taula, desè amb 7, i bona, molt bona victòria també del Reus a Tudela, 1-3 aquesta tarda, segona victòria consecutiva a domicili dels roginegres, que ara mateix són setens amb 9 punts, per tant a 2 del playoff, i recuperant una mica les males sensacions de la setmana passada a casa davant del Manresa. Qui continua doncs, pràcticament impecable és el Barça Atlètic, que és líder, 16 punts, 3 més que l'Osasuna B i Calebro, després d'una victòria agònica 1-0 al camp del Logroñés a l'últim minut i amb gol de Juan Ibarra.
9: Estava en el banquillo, pues que al final estábamos apretando mucho pero no llegaba el gol. Y sí que es verdad que cuando sales al final pues tienes que darlo todo, y he tenido la suerte de hacer ahí un buen desmarque y meter el gol, que al final yo creo que somos justos vencedores y se nos ha complicado un poco el partido porque ellos lo han hecho bastante bien. Sí, totalmente, al final todos somos un equipo, tanto los que salen de inicio como los que después, y al final somos muchos jugadores muy buenos, va rotando también el míster y no importa, al final tienes que salir siempre y darlo todo para pues esos momentos así o partidos que se complican, que al final los que salen luego pues en marcar la diferencia como ha sido hoy. Un orgullo, y más en esta situación en el 90, con una emoción increíble, y la verdad que estoy dispuesto a darlo todo y a marcar muchos goles más. Nada, en mi familia, en mi novia, en mis amigos, porque al final no jugar es difícil, pero al final tienes una posición privilegiada en este club y todo el tiempo que salgas tienes que darlo todo, y hoy creo que se ha demostrado que aunque sean 5 o 10 minutos, la que tengas, tienes que darlo todo para marcar, y hoy he tenido suerte de marcar, y nada, todo el mundo es que me apoya, siempre ha estado ahí y me he acordado de ellos.
0: I empat sense gols també ahir del Manresa, però empat de mèrit, davant de l'Osasuna B, el segon classificat, 0-0, en un partit en què fins i tot els manresans haguessin pogut guanyar. Això és el que deia després en sala de premsa el tècnic Sergi Trullàs.
10: Un partit molt, molt competit, no?, contra un rival que venia de guanyar 4 dels 5 partits, al final és un filial de primera edició. Penso que hem estat bé, sí que és cert que podíem haver millorat molt més el joc, sobretot intentar arribar a gran contrari, amb més avantatge, amb més espai per jugadors de qualitat del nostre equip, no? Poder tenir més ocasions més clares de gol, però encara així jo penso que el Manresa ha tingut 4 ocasions claríssimes, la de Carlos Portero a la primera part, després les dues que ha tingut un Momo davant del porter, i l'última que ha sigut ja exagerada, la d'Òscar, que al final ha anat la pilota al pal, no? Bueno, setmana passada vam guanyar a Reus, 1-4, vam ser molt eficaços, i aquesta setmana ens ha faltat això, no? Jo penso que era un partit per guanyar-lo, no ha sigut així, sumem un punt i continuem el camí.
0: Vinga, 8 i gairebé 44 minuts. Parlem de tercera divisió, grup 5è, 6ª jornada. Està bonica a la part alta, després de tots aquests resultats.
1: Badalona 0, Vilanova 0. Poble Mafumet 1, Cornellà 0. Martinenc 3, Muntanyesa 2. Fundació Esportiva Grama 0, Tona 1. Mollerussa 1, Cerdanyola 0. Europa B 0, Sant Cristòbal 1. Peralada 1, L'Hospitalet 1. L'Escala 2, Vilassar de Mar 2, Sant Juan Atlético Moncada 0, Atlético Lleida 3.
0: Doncs de moment, després de 6 jornades, entre el primer i el 12è només hi ha 3 punts de diferència. Per tant, déu-n'hi-do com està aquesta lliga. I això s'ha pogut veure en aquest Badalona-Vilanova, que s'ha jugat aquesta tarda, els dos que jugaven al possible lideratge en solitari. I finalment, doncs no hi ha hagut gols. Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona? Ramon Durán, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. Doncs duel molt intens, el que s'ha disputat aquesta tarda a la travessera de Montigalà. Cap dels dos equips s'ha donat treva en tot moment. És veritat que la segona part, conforme passaven els minuts, les forces doncs, baixaven una mica perquè el cansament ha fet acte de presència, però realment, malgrat el 0-0 al final, hem assistit a un gran partit de futbol amb dos equips

0: rematador final. A la segona part ha continuat l'intensitat, ha continuat el ritme, tots dos equips anaven disposats a intentar aprofitar les seves opcions per endur-se la victòria, però, com dèiem, doncs, el cansament ha anat fent acte de presència, el partit s'ha anat desordenant una mica, i malgrat que des dels dos costats s'ha continuat intentant, sobretot amb molta més possessió que anava augmentant en el segon període del Badalona, no està capaç l'equip escapulat de sumar la quarta i intentar, en aquest cas, doncs, aconseguir la diana que li donés la victòria. Per tant, doncs, repartiment bastant just el que s'ha viscut aquesta tarda a la travessera de Montigalà a 0 gols entre el Badalona i el Vilanova.
1: Gràcies, Ramon. Bona tarda.
0: A tu.
1: Doncs aquest empat del Badalona l'ha aprofitat la Pobla amb una victòria in extremis davant del Cornellà per atrapar els escapulats, tots dos encapçalant la classificació amb 10 punts. Victòria de la Pobla 1-0, Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La Pobla de Mafumet tomba el totpoderós Cornellà en el temps afegit per 1-0. Al final del Nàstic, amb un partit més, s'ha situat després del superpartit líder, després d'haver aconseguit 10 punts en 6 jornades a la tercera federació. Els pobletans necessitaven de la seva millor versió i ser molt solidaris davant un rival de major entitat que treia les seves principals armes, com l'exdavanter del Nàstic Marc Fernández, o homes com Víctor Aliaga, Pau López o Àlex Pla, jugadors importants la temporada passada amb l'Europa i Sant Andreu. Així olorava l'enfrontament al tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
3: I després la segona part crec que ha estat boníssima de l'equip. Hem estat un pèl més atrevits en el bloc alt, en dificultar-li una miqueta més les primeres relacions. Crec que ells no han estat tan còmodes com a la primera part. I després tant érem les situacions de transició, hem tingut algunes arribades per esquerra, algunes arribades molt bones. Bé, crec que hem fet una segona part molt completa i hem generat alguna situació i al final hem tingut premi i hem aconseguit 3 punts que són molt valuosos i que ens ajudarà molt sobretot a creure en nosaltres mateixos i a seguir creixent.
2: En la segona meitat, els de Xavi Vilagut entomarien el control del partit i un Cornellà més reactiu esperava la seva oportunitat del contracop. I al tram final, una jugada exquisita de Teo Pozo la posava a acabar Joan Martínez, que conduïa, perfilava el seu remat, que era refusat pel porter, però en el segon intent, i amb un pèl de fortuna, la posaria cap dins, al minut 91. Victòria de caràcter del filial Grana, que suma 6 punts en 10 jornades, i el proper partit visitarà l'estadi de l'Hospitalet diumenge a les 12 del migdia.
1: Doncs a un punt de Pobla i de Badalona i a la Muntanyesa, malgrat que avui ha patit la segona derrota de la temporada i totes dues en derbis barcelonins. Avui ha caigut al camp del Martinenc en un partit molt i molt emocionant que s'ha acabat decidint també en temps afegit. La Munt havia empatat a l'últim minut, però el Martinenc en temps afegit ha acabat guanyant per 3-2. Després del partit escoltàvem el jugador de l'equip del Guinardó, Ángel González. Ara mateix el recuperarem, però abans, és veritat, havíem d'escoltar a Ignasi Sanabra, el tècnic de la Cornellà, després d'aquest partit també davant de la Pobla. Escoltem a Ignasi Sanabra.
4: No hay mucha explicación a la derrota. Has tenido 8 o 9 situaciones muy claras, muy muy claras para marcar gol. Lo normal es que tuviese el descanso 0-3, en un partido que estábamos llevando bien, que el rival no nos salía, que había tenido una situación de juego directo de Agüchi, pero muy controlado, sus contraataques, generando situaciones en ataque, no consigues marcar gol, 8 o 9 muy claras y luego te quedas con 10 y a partir de ahí toca remar, ¿no? Aún así con 10 chutas al larguero y ellos en el 92 pues lo encuentran, pero creo que es la línea a seguir, que es difícil, ¿no? Que ahora todo lo que digamos va a parecer a excusa, va a parecer a querer justificarnos, porque la realidad es que el equipo ha hecho un muy buen partido y no se lleva la victoria porque no sé muy bien por qué. Que lo importante ahora es no dudar. Creo que cuando los resultados no llegan tienes tendencia, hay que cambiar cosas, analizar el juego por encima del resultado y a partir de aquí si hay cosas que hemos de modificar las modificaremos. Pero en líneas generales creo que estamos jugando bien.
1: Doncs el tècnic del Cornellà després d'aquesta derrota a la Pobla. I com us dèiem, emocionant aquest 3-2 entre Martinenc i Muntanyesa, que deixava aquestes sensacions al jugador del Martinenc, Ángel González, i al tècnic de la Monta, Luis Gallego.
5: Bueno, des del primer moment em sentia amb confiança, o sigui, les dues o tres primeres jugades jo ja veia que estava amb aquesta xispa, no? Tractava de fer l'un per un, a jugar amb la Pérez, per exemple, amb l'Edgar a banda dreta, que estàvem fent molt de perill, i en aquesta jugada només he vist l'opció, perquè em tapava la banda dreta, de ficar-me cap a dins i, bueno, ha sortit un golaç, m'he equivocat, no? Com dic en aquests casos, perquè no sempre surten aquest tipus de gol, però bueno, encantat de poder ajudar l'equip i sobretot amb la victòria, que ha sigut el més important. A mi m'ha fotut una miqueta aquest empat, no? L'últim minut, perquè, o quasi els últims minuts, perquè estàvem defensant bastant bé.

0: encara que bueno, la Montañesa és un molt bon equip i estava fent molt de parella amb aquestes penyades cap a darrere. Però bueno, si alguna cosa tenim nosaltres és aquest ADN, no? de seguir, de remuntar.
1: Bueno, sí, un partit que ha tingut moments per tot, un partit de molta intensitat, crec que entre dos molt bons equips. Penso que hi ha una jugada que marca el partit i que a nosaltres ens fastidia molt, que és el, després d'avançar-nos 0-1, aquest penal en què tothom havia seguit la jugada, l'única que atura el partit és l'àrbitre i ningú ho entén i xiula penal en contra nostre, i crec que això marca molt perquè estàvem molt bé, aquest penal fa molt de mal. Després l'equip s'ha de refer, però és veritat que ens fa mal també el gol ja a l'afegit de la primera part, avui els afegits no han jugat a favor nostre. Bueno, què anem a fer? Fotuts, tocats, perquè avui volíem treure un bon resultat d'aquí.
2: I victòria, primera victòria a casa del Mollerussa, patida davant d'un Cerdanyola que ara mateix està en zona de descens. 1-0 guanyat el conjunt lleidatà que entrena Manel Cazorla.
3: Sumem la primera victòria a casa. Costava, ens ha costat moltíssim, però li hem de donar valor a el que estem fent, no? No encaixem, que això és molt important, i no, ara recuperar jugadors perquè hi ha sigut un desgast molt gran. Crec que dels partits que portem és el que menys millor hem estat, crec que ha sigut un partit de tercera divisió molt trabat, molt disposat, disputat pels dos equips, però tenim una missió encara per incidir encara més, que és la porteria rival, que hem de ser més contundents quan trepitgem àrea i quan tenim l'ocasió de fer gol. Hem entrat molt bé la segona part. I aquest gol a Raico li anirà molt bé. Avui s'ha sumat molta gent a la causa, Lin, que avui debutava, Héctor, ha fet un molt bon partit quan ha entrat, Fol, Keita, Òscar, bueno, Eche.
2: I empat a 2 ahir en el partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més entre l'Escala i el Vilassar de Mar. Un empat que deixa l'Escala a la desena plaça amb 7 punts i el Vilassar QE amb 4, i en un partit amb alternatives en el marcador. Jonathan Morilla de la banda de l'Escala i Esteve Monterde de la banda del Vilassar de Mar deien això.
4: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, luego dos errores defensivos. Creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estamos haciendo. Pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas. Y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido y al final ha llegado el empate. Y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
5: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i bueno, content. Al final disgustat amb els minuts finals, però bueno, al final content. Bueno, venim d'una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si és penal o no t'ho puc dir, però bueno, al final quan ells també al final en pilot et submeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i al final l'àrbitre ha decidit que era penal, no podem fer res i bueno, seguir competint i seguir lluitant.
2: I primers punts a domicili de l'Atlètic Lleida, que s'apropa a la zona alta davant d'un Sant Juan Moncada que està en descens. 1-1, Sergi Guiu.
6: Un partit, el viscut a Moncada i Reixac, on l'Atlètic Lleida va aguantar l'embranzida inicial del Sant Juan Atlético de Moncada, equip que va demostrar conèixer de pam a pam el terreny de joc i la millor forma de competir al llarg del primer quart d'hora. Després dels primers minuts en què els locals van demanar el màxim nivell físic i de concentració a l'Atlètic Lleida, l'equip ja estava igualat a les exigències del Sant Juan Atlético de Moncada i va comptar amb diverses oportunitats de perill. Les més clares, protagonitzades per Youssef, amb un pal entre elles, i Jaume Pasqual, ja a la recta final de la primera meitat i en un bon moment lleidatà. Xíquer va caçar una pilota morta dins l'àrea local a sortida d'un córner per al minut 40 obrir la llauna. Tot apuntava al 0-1 al descans, però el 45 Diestem va finalitzar un bon contraatac lleidatà a passar de Youssef després d'un gran canvi de joc de Guilla. Som els 0-2, la segona meitat no va poder començar millor per l'Atlètic Lleida. Güero va col·locar el 0-3 al minut 46 després d'una nova bona acció de Youssef perquè Pasqual assistís al 10 de l'Atlètic Lleida. L'escenari va ser immillorable per l'equip de detall i encara se li va posar més de cara quan al minut 52 Víctor Pérez va veure la segona groga i va deixar el Sant Juan Atlético de Moncada amb 10. A partir d'aquí, el partit en va ser un de plàcid per un Atlètic Lleida que va tenir el 0-4 en forma de penal, però Diestem no el va transformar en gol al minut 78. Així doncs, el 0-3 va ser el resultat final que deixava molt satisfet el tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán.
7: Creo que el equipo ha interpretado a la perfección lo que había que hacer. Estoy muy contento por los jugadores, como te decía el otro día, primero porque me alegro por ellos, por su victoria, porque se lo merecen, han trabajado muchísimo durante muchos meses y no estaba llegando esa victoria clara. Estoy contento también porque han entendido muy bien el mensaje de lo que aquí tocaba hacer y creo que no recuerdo ahora mismo en el partido un error de decir, bueno, hemos tenido un problema y no nos hemos ajustado bien, no. Creo que el partido, además, si hubiéramos tenido un poquito de acierto y de suerte en las ocasiones, creo que podría haber acabado con una goleada escandalosa.
8: Amb aquests tres punts, l'Atlètic ja torna a celebrar i ja se centra en la important cita de diumenge de la setmana vinent al Camp d'Esports davant el Badalona a les 5 de la tarda.
2: I a tot això, el Barça guanyant de 4 quan queden 13 segons per acabar el partit amb el València, l'Uni Girona ha perdut a casa. Notícies de les 9 i a les 9 i 3 més esports aquí a l'Enjoc.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Aquest any, a la Fira Mediterrània.
11: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
9: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
12: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. L'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha elegit aquest diumenge a la tarda les dues caps de llista de Tarragona i de Lleida per les eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers de Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems, mentre que Francesc Marc Álvaro serà el candidat pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que celebraran durant aquesta pròxima setmana. I a més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián, a més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan. Fonts pròximes a Rufián expliquen que s'està ultimant un acord amb què Podem inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I demà dilluns, operació Tardón del pont del 12 d'octubre. Espero que tornin més de 270.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. I el Servei Català de Trànsit activarà mesures especials per afavorir la fluïdesa. I en cultura, la saga Barcelona Game Fest ha tancat la seva primera edició amb una xifra de visitants que ha superat les expectatives. Més de 25.000 persones han passat entre divendres i avui diumenge pel recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. La fira tanca porta després de 3 dies d'activitat en què el videojoc s'ha consolidat no només com una activitat lúdica, sinó com un element cultural de creació artística i un projecte d'una indústria molt potent. Durant aquests 3 dies de saló, l'àrea professional ha facilitat també 1.590 reunions de negoci, hi ha competicions, exposicions, activitats culturals, conferències i espais de joc. I tornem altre cop a la política, i és que Izquierda Unida ha donat el suport a aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les pròpies eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb aquest Front Ampli i que reuneixi totes les forces d'esquerra i de la ciutat mobilitzades. En un comunicat, aquesta formació ha considerat que el Front Ampli ha de ser imprescindible per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I en un xoc hi ha 4 turismes a Ronda Dalt de Barcelona, alçada de Sarrià a Sant Gervasi, ha causat 13 ferits, cap greu aquest diumenge. Un ferit més greu ha estat traslladat a Bellvitge, un al Metorneo Infantil de la Vall d'Hebron i 11 han estat traslladats a diversos centres sanitaris. I també hi ha hagut un xoc entre 2 vehicles amb un Montcada i Reixac, amb 2 ferits que han estat en mig greu i que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també un prop de miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de la Jota Vella a la Ràpita. Durant 5 minuts, passant a totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness. I fins aquí, ens deixen en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
2: I shouldn't have come here.

0: Vinga, són 2:15 de la nit, ens queda mitjoreta de programa i encara hem de parlar de moltes coses. Comencem fent-ho d'handbol. Lliga Asobal, 5a jornada, amb una de freda i una de calenta per als dos equips catalans.
1: Villar de Aranda, 33, Barça, 40. Ciudad Real, 34, Granollers, 33.
0: Doncs treballada victòria del Barça a la Villa de Aranda, la pista del Villa de Aranda, que valoraven així, quarta victòria en 4 partits. Recordem que té un partit menys pel Mundial de Clubs del Conjunt Blaugrana. Doncs valorada així aquesta victòria pel tècnic Carlos Ortega i un dels seus jugadors, Jorge Sikusa.
2: Bueno, un partido, yo creo, de tipo muy diferente. El primero hemos sido con una ventaja bastante holgada y quizás suficiente para jugar, pero es cierto que yo en el segundo tiempo han apretado un poco y se han llegado a poner, si no me equivoco, 4 goles. Pero bueno, creo que hemos tenido el control todo el tiempo y sabemos que es un campo que aprieta mucho el público y demás y nada, hemos sacado 2 puntos, que es lo que se trataba y a pensar en el Dinamo Bucarest.
3: Bueno, ha sido un partido muy difícil. Villaranda nos ha puesto las cosas difíciles desde el primer minuto y creo que nos han competido muy bien, pero hemos podido sacar el partido adelante. Yo creo que ha sido sobre todo la defensa. Hemos tardado en contactar, en ser duros en defensa y creo que al final eso a la que nos hemos puesto nos ha dado un plus.
0: I a tot això, derrota del Granollers, la primera, a Ciudad Real, d'un gol, 34-33. Antonio Rama, tècnic, Ferran Castillo, jugador.
4: Yo creo que hemos estado muy, muy, muy fallones. No hemos estado en partido. Parecía que estábamos en partido en cuanto al marcador, pero en las sensaciones no estábamos en el partido. La primera parte se ha visto por situaciones en las que estábamos sin portero y la gente no venía al cambio. O sea, esa sensación de parecer que no acabas de estar, ¿no? Mucho error, que no estamos acostumbrados a sumar errores uno detrás de otro. Poca aportación en portería, defensa muy blandita. Y no hemos acabado de... Yo creo que las veces que hemos llegado a estar cerquita en el marcador ha sido como un espejismo.
5: Bueno, ha sigut un partit molt dur. Aquest camp el coneixem tots, que apreta molt. I bueno, crec que la primera part sí que hem sabut més en atac, més trobar solucions i la segona no tant. Sí que hem tingut moltes circumstàncies, moltes exclusions a la primera part sobretot. Però bueno, al final ho hem donat tot, hem intentat guanyar el partit, però se'ns ha anat als últims segons.
0: I a la divisió d'honor femenina, 5a jornada i 2a victòria, molt treballada, del Granollers.
1: Granollers 31, Lanzarote 30.
0: Doncs d'un gol als últims segons, però 2a victòria en 5 partits, 9a plaça pel Granollers, que en puja 3. Després del partit escoltàvem el tècnic Josep Morales i una de les seves jugadores, Cristina Polonio.
6: Doncs bé, això, crec que quan elles han canviat la defensa, sobretot a la segona part, que ens ha costat, no? Crec que han individualitzat molt la defensa, ens ha costat superar a l'1 contra 1 i a més elles, doncs, un cop ens paraven, treballen molt bé les lleis de passe, ens ha quedat molts dubtes. Després també crec que ens ha costat molt la superioritat, quan érem una més no hem estat gens fines en aquest aspecte. Però bé, al final se'ns han posat més 2, quedaven 10 minuts, hem mantingut la calma, hem jugat el que havíem de jugar i ha sortit bé.
7: Bueno, contentes con los 2 puntos, obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero creo que nos tenemos que quedar con el trabajo magnífico del equipo, que hemos luchado 60 minutos, no hemos bajado los brazos en ningún momento. Cuando las cosas se han puesto difíciles, hemos seguido gol a gol, no nos hemos precipitado ni hemos hecho la guerra por nuestra cuenta y yo creo que se ha visto al equipo trabajar junto.
0: I d'altra banda, baixem una categoria, divisió d'honor or femenina, 3a jornada per al Lleida.
1: Bolaños 30, Lleida 24.
0: Doncs són 4 derrotes ja en 5 partits, 11a plaça per al Lleida. A la plata femenina, encara una categoria per sota en l'handbol femení, grup C, aquí tenim els catalans, 2a jornada amb aquests marcadors.
1: Mislata 38, Oar Gràcia 23, Sant Quirze 23, Sant Joan Despí 22, Sant Vicenç 28, Manri Rosbal 20, Sant Cugat 30, Almassora 34, Granollers Atlètic 27, Ribes 32.
0: Doncs aquests són els resultats de la plata femenina. La plata masculina, què va fer el Barça Atlètic?
1: Alacant 27, Barça Atlètic 33.
0: Doncs la tercera victòria en 5 partits, puja 3 places i ara és 5a el conjunt filial blaugrana. I a la primera estatal masculina, grup D, 4a jornada amb aquests marcadors.
1: Granollers B 31, Calella 24, Bordils 38, Sant Joan Despí 27, Esplugues 32, Sant Cugat 40, Sant Esteve Palautordera 24, Sant Vicenç 32, Sant Quirze, 35, Sant Esteve Sesrovires, 32, Sant Martí Adrianenc, 35, Sarrià, 35, Garbí Palafrugell, 25, La Roca, 36, La Salle Montcada, 32, Oar Gràcia, 25.
0: Doncs de moment, triple empat al capdamunt dels tres equips que han guanyat els tres partits, el Sant Vicenç, el Bordils i el Sant Cugat. Vinga, i a les 9:36 parlem també d'hoquei patins, que també tenim molta teca. Comencem parlant de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. S'ha disputat la gran final avui a Bigues i Riells. L'hem pogut seguir i gaudir a la plataforma La Xarxa Més i ja tenim campió.
1: Cerdanyola 3, Bigues i Riells 7.
0: Doncs l'equip anfitrió ha guanyat a Can Vedell 3-7. Segurament podríem dir sorpresa aquesta victòria, tot i jugar a casa. Tercer títol d'hoquei Lliga Catalana Femenina per al Bigues i Riells, que feia 25 anys que no la guanyava. De fet, quan encara es deia d'una altra manera. Però en qualsevol cas, molt bona victòria i títol per a un Bigues i Riells, que recordem, aquesta temporada jugarà a competició europea. Aquesta tarda hem pogut parlar amb Cai Martín, la portera, que ha estat escollida millor jugadora, i també amb l'avi golejadora Gala Soler.
8: Creo que es un muy buen inicio, es una forma de medirnos con los rivales y creo que hemos dado un pasito hacia adelante y espero dar muchos pasitos más hacia adelante con el equipo, porque creo que nos los merecemos, estamos entrenando para esto y creo que estamos tan muy contundentes tanto en la defensa como en el ataque, que hemos tenido dos bajas muy importantes, pero que el Chiqui ha sabido hacer rotaciones y ha sabido manejar el equipo como es debido. I creo realmente que está dando frutos.
9: El partit ha anat superbé, ha sortit com més o menys l'havíem plantejat. Crec que tothom ha fet un pas endavant, sobretot en defensa i a nivell de definició hem estat bastant encertades. Ara és moment de celebrar, no sempre es guanya una lliga catalana. I bé, contenta del meu equip, orgullosa, i ara centrades en el nostre objectiu, que és començar amb bon peu la lliga, que tenim un rival molt fort.
0: I valoracions també de la presidenta del Bigues, Laia Pastrana.
10: Molt contents de com ha anat aquest partit, de com la barreja de la veterania d'algunes jugadores amb la frescor de les més joves o de les més noves ha fet un equilibri perfecte, de com s'han encarat els dos partits, la finura també de la portera, que ha estat impecable, i d'aquí el seu MVP. I res, la força amb la que han sortit avui a donar-ho tot, suposo que veient també ahir el gran partit que va fer el Cerdanyola contra el Voltregà, doncs han sortit a totes i la veritat és que ha sortit tot bé, s'han aprofitat les avantatges que hem tingut i això ha decantat la balança cap a nosaltres.
0: Doncs felicitats al Bigues i Riells per aquest títol i a l'hoquei Lliga Catalana, però en aquest cas a la masculina. Arribem a la tercera jornada amb aquests marcadors.
1: Igualada 7, Noies 5, Barça 2, Voltregà 1, Calafell 8, Reus 4, Xum 2, Caldes 1.
0: Doncs amb aquests resultats ja tenim a Barça i Calafell classificats ja matemàticament per la final a 4 que es disputa, recordem, la setmana vinent a Santa Perpètua de la Mogoda. En aquest cas queden dues places que s'hauran de batallar, d'una banda l'Igualada i el Noia, i també podria tenir opcions encara com a millor segon el Voltregà. Tot això, el Barça, doncs, com dèiem, va guanyar 2-1 al Voltregà i assoleix aquesta classificació matemàtica, i això deia el tècnic blaugrana Ricard Ales.
11: Molt content pel resultat, un primer objectiu aconseguit, que era estar a la Final Four per un primer títol, i content amb l'actitud dels jugadors. Tenim tres a la selecció fora, això ens implica amb una rotació més curta d'inici, tot i que Max i Nil també han participat en els altres partits, però sí és cert que en partits que requereix més veterania i com avui, que era un partit que ens donava la classificació o no, pues els sis jugadors han hagut de fer un esforç molt gran que crec que se'ls ha de felicitar perquè l'actitud ha estat fantàstica.
0: I com dèiem, també el Calafell ja té plaça per aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina després d'aquesta important victòria davant del Reus. Bay Bay Ràdio, Toni Cancino.
12: El Joan Ortoll de Calafell va viure un partidàs de la Lliga Catalana d'Hockey Patins amb un resultat de 8-4, amb remuntada inclosa. Aquest marcador deixa el conjunt del Baix Penedès com a primer grup per afrontar la Final Four la propera setmana. Un dels jugadors destacats, Quim Gavarró, ens fa un balanç del partit.
13: Bueno, crec que ha sigut un partit bastant dur. Els derbis sempre són complicats, ja sigui de Lliga Catalana, de Lliga o de qualsevol altra competició. Crec que el partit ha tingut bastants altibaixos, en moments hem tingut una bona fluïdesa del joc i bon ritme de partit, i en moments crec que ens ha costat i se'ns ha encallat una miqueta, però bueno, crec que ens quedem amb això de que hem sabut gestionar aquests moments. També estem en un punt de la pretemporada que cada cop anem sumant millors minuts de partits, i crec que ja és això. I també contents, i també traurà alguna cosa positiva de canviar el marcador advers, que anàvem 1-3. Crec que l'equip no ha baixat els braços i hem tret el caràcter que acostumem a treure, i crec que això és molt positiu.
12: Tot i que està catalogada com a pretemporada, la Lliga Catalana és un primer pas per veure com estan els equips per afrontar la Lliga i les competicions europees.
0: I a tot això, a l'Hockey Lliga Plata, Grup Nord, hem arribat a la tercera jornada, ens ha deixat aquests marcadors.
1: Olot 4, Dominicos 1, Vilaseca 1, Sant Cugat 3, GEC 1, Oviedo 0, Congrés 6, Jolaseta 4.
0: Doncs aquests són els marcadors, en aquest cas a la Grup Nord, que ara mateix encapçala el Congrés amb 7 punts, 3 més que Olot i que GEC. I al Grup Sud, també tercera jornada amb aquests marcadors.
1: Vendrell 4, Alcobendas 3, Sporting Alcoi 3, Cerdanyola 4, Vilanova 1, Espanyol 4, Manlleu 4, Vic 0, Sant Just 4, Mataró 4, Palafrugell 6, Noia 2, Igualada B1, Mollerussa 1.
0: Doncs el líder és el Palafrugell, amb 7 punts, un més que Vendrell i que Manlleu, que hi va afrontar el derbi usonenc davant del Vic, i el va guanyar Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
14: Victòria 4-0 en aquest derbi de la tercera jornada de Hockey Lliga Plata. Estem amb nosaltres, Roger Codinac. Hola, Roger.
15: Què tal?
14: El primer de tot, com estàs després del partit?
15: Bueno, guanyar un derbi molt a molt, portava molts anys buscant-ho i sempre se'ns acabava resistint, i aquest any per això ho hem aconseguit. Crec que l'equip ha fet molt bona feina, i sí que potser, de veritat, la segona part ha sigut una mica avorrida, però és el que tocava, i estic molt content de com estava el pavelló, de com ha animat l'afició, i junts ho hem tret i traurem els que falti, el que faci falta.
14: D'aquí res, pràcticament aneu a jugar contra l'Espanyol, una pista difícil. Com afecta una mica això els horaris? Perquè, si recordem, és un partit que van cancel·lar la setmana passada i jugueu d'aquí res, diria que dos o tres dies.
15: Bueno, hem tingut molta càrrega avui, i sí que és veritat que demà passat ja tornem a jugar. Haurem de recuperar molt bé demà, fer les coses ben fetes, i ara ja deixem el partit del Vic i ja estem mentalitzats amb l'Espanyol.
14: I per últim, ràpidament, com veus l'equip aquesta temporada?
15: Estic molt content de com està l'equip, de com ha arribat els nous fitxatges, i crec que hem de lluitar per tot i hem de seguir en aquest camí.
14: Moltes gràcies, Roger, i felicitats.
15: Merci.
0: Minuts i continua la pluja de medalles als World Skate Games que s'estan fent a Asunción, a Paraguai. En primer lloc, la final femenina d'hoquei patins, victòria d'Espanya 3-1 davant d'Argentina, una selecció, un combinat estatal amb clar accent català, dirigit pel Sergi Macià, amb les catalanes Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Amy Blackman. Nouè títol del combinat estatal mundial. I després del partit escoltàvem precisament a dues de les nostres jugadores, la lleidatana Victòria Porta i la portera Anna Ferrer.
16: Bueno, la veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer, i immensament orgullosa, no? Al final és tocar el límit o el cel amb la selecció, i crec que això d'aquí qualsevol esportista ho desitja, i sobretot treballa molt temps per poder arribar-hi. Primer que tot li dic a l'Ester, la mare de la Elsa, que la Elsa li va prometre i el seu. I després a tota la gent de Vilassana, que m'ha apoyat, segueix creixent, i per descomptat a la meva família, que ells mai fallen.
17: Pues molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet, i sobretot de l'unides que estem, i que aquest equip és molt, molt gran. crec que la primera part hem sortit un pèl dubtoses i així, però ho hem recuperat molt, molt bé la segona part. Hem sigut nosaltres, hem fet el nostre joc, hem defensat molt fort, que és la clau, i a partir d'aquí tot ha anat rodat.
0: I també aquesta matinada, doble medalla catalana en patinatge artístic després del programa llarg del sènior lliure, plata per la granollerina Cirabella.
18: La veritat és que plena felicitat, ja que no només ha sigut aquest campionat, sinó ha sigut tota la temporada

0: encaixa gols en aquesta temporada 2026-2027 i recordem que encara ha de jugar un partit que està suspès la setmana passada. Recordem que el Club Egara agafava aire ahir golejant per 0-3 el Club Deportiu Terrassa. Amb aquesta victòria, l'equip del Club Egara aconsegueix aquests 3 primers punts de la temporada i el Club Deportiu Terrassa continua sense guanyar. La propera jornada serà un Atlètic Terrassa que viatjarà al camp de la Real Sociedad. El Club Deportiu Terrassa rep el Club de Campo, un duel important a la classificació, i per altra banda el Club Egara rep a la Sanse Complutense.
1: Perfecte, i com ha anat la quarta jornada, però en aquest cas a la divisió d'honor masculina, Miqui?
0: El Club Deportiu Terrassa continua com a líder de la divisió d'honor masculina amb els mateixos punts que el tenis, 12, 4 victòries en els 4 partits disputats. L'equip de les Pedritxes començava amb una doble avantatge amb gols de Pau Pachamé i d'Enric Miralles. El primer quart, el conjunt de Santander neutralitzava aquest avantatge, però dos gols de Francisco de Borja des del penal córner donaven la victòria a aquest Club Deportiu Terrassa, que està donant una gran imatge en aquest inici de temporada. L'altra cara de la moneda, l'Atlètic i el Club Egara. En el cas del Club Egara, començava guanyant amb un gol d'Iñaki Fernández des del penal estroc, però el conjunt de Santander donava la volta al marcador. Per altra banda, l'Atlètic, que té un partit menys, recordem, només ha disputat 3 partits, perdia també al camp de la Complutense, a Madrid. S'avançava amb un gol de Pau Gestí des del penal córner, però a la segona meitat arribaven els 3 gols de la Complutense per donar la volta al marcador. Com dèiem, Atlètic Terrassa i Club Egara estan a la zona mitja-baixa de la classificació i no poden fallar la propera jornada, que tindrà aquests enfrontaments per als equips agarencs. L'Atlètic Terrassa torna a jugar fora al camp del Taburiente, el Club Egara rep a la Complutense i el Club Deportiu Terrassa s'enfronta al Club de Campo, una prova de foc.
1: 9:54 minuts, vinga, recta final del programa. Us dèiem que el Barça havia estat l'únic equip de la Lliga CB, dels catalans, que han aconseguit la victòria. 89-86 davant del València, victòria de mèrit. 86 davant del València, victòria de mèrit, que ha valorat així fa uns minuts en roda de premsa el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
2: This game was very important for us for many reasons and...
3: Sí, realment em queda bé, com dic, ens ha ajudat molt, sobretot després del que veníem, de dues derrotes consecutives a Eurolliga. Volíem una reacció adequada per part dels nostres jugadors, especialment després de la derrota contra els Alguiris, que és un partit que hauríem d'haver guanyat si no fos per la quantitat d'errors que vam cometre a l'últim quart, i per això aquesta nit volíem una reacció i volíem que sapiguessin competir després d'una derrota dura contra un equip gran un altre cop, i crec que hem fet una bona feina en aquest sentit i la majoria del partit hem seguit el pla que teníem previst.
1: I també en bàsquet, però en aquest cas a la primera femenina, derrota del Cadí la Seu a la pista del Mallorca, que valora així, ho feia fa uns minuts el tècnic Pepe Vázquez.
4: Creo que hemos competido bastante mejor de lo que el marcador refleja. Creo que el acierto, la diferencia de acierto en el tiro ha sido fundamental, ¿no? Nosotros creo que volvemos al partido en la primera parte muy bien y nos penalizan bastante desacierto, que nos mina un poco la moral, ¿no? Y ellas evidentemente pues tienen un talento ofensivo pues brutal, ¿no? Ya digo, creo que estoy muy contento por el trabajo de las chicas, estoy muy contento, bueno, no es nada fácil competirle a Azul Marino con el nivel que están mostrando. Creo que somos el equipo que menos puntos les ha dejado de estas 3 jornadas, de los 72 que encajan, hay que 14 son desde la línea de tiro libre. Bueno, creo que habla bastante bien del nivel defensivo del equipo.
1: I demà a les 10 del matí, doble sorteig de competicions europees de waterpolo. L'Eurocup masculina, el Terrassa i Barcelona s'han classificat, i a la Champions també ho han fet, en aquest cas el Terrassa al Catalunya, Sant Andreu i Mataró ja ho estaven, i també el Sabadell, on juga Irene González.
5: Sí, no, som conscients, al final nosaltres estem preparades, volem, la nostra intenció és guanyar a tothom i treballarem molt dur per aconseguir-ho, no? Al final, òbviament, hi ha molts equips de molt alt nivell aquest any, però nosaltres també som un d'ells i volem anar per totes.
1: Doncs no hi ha temps per més, Eric López, gràcies.

0: bona nit i bona setmana.
1: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
0: Doncs fins aquí l'Adjoc, el programa L'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so, els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. La mitjança de l'hora ha decidit que el partit es presenti a les eleccions generals espanyoles del 29 de novembre. En una consulta telemàtica que s'ha tancat aquest diumenge a les 8 de la nit, el sí ha obtingut el 67% dels vots i el no un 33%, i ha participat el 80% dels 549 militants cridats a votar. Ara aquesta formació independentista té uns dies per recollir almenys 6.000 avals per poder-se presentar, i ho farà sota el lema Fora Espanya, sota la premissa que no donaran suport a cap govern espanyol, el qual intentaran boicotejar. I el Departament d'Agricultura està investigant un total de 50 contractes susceptibles d'infringir la llei de la cadena alimentària per si està comprant raïm per sota del seu preu de producció, segons ha explicat el conseller Òscar Rodeig. Segons s'ha avançat el diari Ara, a l'agost es van començar les inspeccions, algunes de les quals impulsades per denúncies de pagesos, organitzacions o altres professionals del sector i altres d'oficis. Les investigacions sobre el sector del vi són responsabilitat del CADECAT, l'unitat dependent del departament i que s'encarrega del control de la relacions comercials de la cadena agroalimentària a Catalunya. I demà dilluns, operació de retorn del pont del 12 d'octubre, i es preveu que tornin més de 270.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit. El Servei Català de Trànsit activarà mesures especials per afavorir la fluïdesa. I el Parc Güell de Barcelona ha reunit aquest diumenge a quasi 2.000 persones en l'últim concert a la capital catalana de la gira del 20è aniversari dels Amics de les Arts. La cita, que ha estat de accés gratuït i adreçada al veïnat dels barris de l'entorn, s'enmarca dins de l'agenda cultural que el Parc Güell imposa per reprovar el recinte a la ciutadania i reforçar el vincle amb els barris que al voltant. La passada natura ha estat aquest escenari d'una ballada molt emotiva, i el grup ha batallat la cita com la nit que sempre serà nostra, en referència a una de les seves cançons més destacades i celebrades en els seus concerts. I l'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha elegit aquest diumenge a la tarda les dues caps de la llista de Tarragona i Lleida per les eleccions del 29 de novembre. Norma Pujol ho farà per Tarragona, mentre que Inés Granollers ho farà per Lleida. La cap de llista de Girona sortirà de les primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems, mentre que Francesc Marc Álvaro ho serà pel Senat, i la resta de candidats sortiran dels congressos territorials que celebren aquesta pròxima setmana. Pel que fa al cap de llista Barcelona, serà Gabriel Rufián, que ha obtingut un terç dels avals vàlids per a aquest membre. I fonts pròximes a Rufián expliquen que s'està en última un acord amb Podem perquè inclogui la formació d'Irene Montero, que no es presenti a Catalunya, però que demani el vot pels republicans, i que Rufián faci campanya a la resta de l'estat per Podem. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Son las dúas. Radio Cardedeu 90.7.